Segun, acumbaya, tanana, acumbaya, morena, acumbaya, tanana, acumbaya. Segun, acumbaya, tanana, acumbaya, morena, acumbaya, tanana, acumbaya.